0: tots els dies. A la matinada, viu els teus moments amb Luis Rodríguez. Un programa de confidències.
1: Quiero que sepas que te quiero, que eres lo mejor que me ha sucedido y espero que lo nuestro sea para siempre.

0: Catalunya s'allargaran fins dilluns i es faran extensives a una seixantena de municipis per on transcorreran les tres primeres etapes de la cursa. Tant la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona recomanen planificar els desplaçaments amb antelació i prioritzar el transport públic, especialment el metro, durant els dies amb més afectacions. Aquest serà un dels apunts de l'actualitat d'aquest dijous, en què predominarà el sol a la major part de Catalunya, amb alguns ruixats i tempestes a tarda al Pirineu, i les temperatures pujaran. La màxima avui podrà arribar als 37 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tenim ara a Barcelona 25 graus, a Tarragona 23, 19 a Lleida, 22 a Girona i 16 a Andorra la Vella. També és el moment de sortir a les carreteres per conèixer l'estat del trànsit. Ferran Aràndiga, molt bon dia.
1: Bon dia, continuem la jornada d'avui dijous amb fortes complicacions a la xarxa viària catalana. La AP7 ha quedat tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud a causa d'un accident entre un camió que ha quedat bolcat a la via i un turisme. Tot plegat ens deixa retencions ja des de Creixell i obliga a obrir desviaments per la sortida 220. Com a alternatives tindríem la N340 o la A7 o també la AP2 o la A27. També tenim un altre accident a la C25 a Espinelves que talla un carril en direcció Lleida. I un vehicle variat a la mateixa AP7 a l'Ampolla, però doncs, també talla un carril en direcció a Barcelona. Més enllà d'aquestes incidències, destaquem les retencions habituals a hores d'ara amb intensitat en tots els accessos i voltants de Barcelona. També al Bassa Vallès tenim retencions per la C58 des de Sant Quirze i també a la AP7 amb cues en sentit sud entre Montornès i Barberà i en sentit nord entre Sant Quirze i Cerdanyola. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: El Consorci de la Zona Franca us ofereix la bona notícia econòmica.
0: Sabadell ha incorporat a la xarxa d'abastament d'aigua una nova planta potabilitzadora que cobreix el consum de 6.800 famílies. El sistema recull aigua dels pous i mines del riu Ripoll, del Parc Catalunya i de la mina Mari Vinyals per recuperar fins a 1.000 milions de litres anuals, un fet que permet avançar-se a possibles complicacions derivades d'una futura sequera i generar una certa autonomia respecte a l'abastament de la xarxa Ter Llobregat, d'on prové l'aigua consumida a la ciutat. La planta ha suposat una inversió de 965.000 euros, 500.000 dels quals provenen d'una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua. La millora se suma a l'ampliació de la xarxa d'aigua freàtica, amb què es cobreix el 20% del consum d'aigua a Sabadell. La instal·lació es troba a la Serra d'en Camaró, un espai on fa 200 anys va obrir el primer servei d'abastament d'aigua de la ciutat.
2: El Consorci de la Zona Franca us ha ofert la bona notícia econòmica.
3: Herrera a COPE.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
5: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores que le asesorarán sobre sus derechos y obligaciones y le ofrecerán una gestión contable y laboral. Cabedo, Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo y en cabedo.com, también en Madrid y Valencia.
6: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
7: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
8: Escuchas COPE.
9: Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM y TDT.
10: Aquest dissabte a COPE Catalunya i Andorra parlem de l'Andorra del segle XXI amb Jordi Alcover, cònsol major de Canillo. Des de l'Esport Hotel Hermitage en Spa de Sol 10.
0: Aquest ha estat el repàs de l'actualitat de Catalunya i Andorra. Continua la informació i et seguim explicant tot el que t'interessa a Herrera en COPE. Molt bon dia.
11: Las Relaps de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
12: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes.
8: Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, chuletas de lomo de cerdo 50% Duroc, origen España, a 5,99.

0: Nos creíamos todo lo que iba a llegar, pero la verdad es que es un antes y un después para todo, para los negocios y para la gente del pueblo.
1: Qué bien. Alcalde, pues no sabe lo que me alegro, don José Luis Albiz Martínez, es alcalde de Arcos de Salinas. Yo le recomiendo que vaya al pueblo porque es fantástico. Don José Luis, muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros y encantado de estar en vuestros micrófonos.
1: Stilianos Firzas es coordinador del Centro de Difusión y Práctica de la Astronomía Galáctica en el Centro de Estudios de Física Cosmos de Aragón. Stilianos, un abrazo, muchas gracias.
2: Gracias a vosotros.
1: Vámonos hasta Caracas, Pilar García de la Granja.
3: Alberto Herrera, buenos días.
1: Buenas,
3: efectivamente, Caracas, capital de Venezuela. Bueno, ya no, porque son las 6:15 de la de la mañana, iba a decir de la madrugada, pero no, la madrugada era cuando entraba con tu padre.
1: Bueno, oye, ¿cómo
3: ahora,
1: ha sido?
3: Ahora ya estamos en la mañana porque está amaneciendo y fíjate, tengo delante de mí la montaña del Ávila. Ávila como Ávila, España, pero que aquí es el nombre de la montaña que rodea a Caracas, y hay mucha niebla, como todas las mañanas aquí. Luego ya despega, y despeja y aparece un cielo súper súper azul, pero ahora mismo amanece nublado.
1: Pero si tú te das una vuelta por Caracas, ¿hay zonas en las que es evidente la tragedia y otras en las que no? ¿O es todo
3: sí.
1: un...?
3: No, en Caracas hay zonas en las que es evidente el terremoto. Bueno, en realidad el terremoto se sintió en toda la ciudad, pero es cierto que hay zonas las que están más pegadas a esta montaña que te digo, a la montaña del Ávila, en donde los edificios, bueno, pues tienen grietas. Es verdad que no tienen riesgo de caída. Los que cayeron con la segunda réplica, y fueron tres grandes edificios en la parte oeste de la ciudad, que se desplomaron en cuestión de 40 segundos que hubo entre el primer terremoto y el segundo terremoto. Pero casi todas las casas tienen grietas, se cayeron o se movieron los cristales, se cayó la pintura. O sea, en Caracas sí que se ha sentido, y en la parte más oeste muchísimo más, ¿no? Pero donde está la devastación absoluta es si yo meto una tuneladora por la montaña que tengo enfrente. Al otro lado de esa montaña estamos en La Guaira, que es toda esa zona de playa que hemos visto, esos kilómetros de playa, escasos 20 minutos de aquí en coche, en donde realmente hay zonas en donde no ha quedado nada en pie. Fíjate, leí ahora el informe de la NASA que estiman unos 59.000 edificios han sido afectados por el doble sismo de hoy hace 7 días.
1: Oye, y una pregunta, ¿Cómo estás siendo hacer el programa? ¿Qué vas a poder hacer a partir de la una? Pues me imagino que es un caos y que no sabes muy bien cómo empezar, terminar, no sé.
3: Bueno, es un caos porque quedas con gente, la gente no aparece, la gente tiene miedo, aparece otra sorpresa, se te acercan muchas personas para pedirte por favor que les des voz, que cuentes lo que está pasando, que cuentes que el ejército no ha estado a la altura, que el régimen lo tiene todo controlado. Luego hay personas que no quieren hablar. Por ejemplo, bueno, pues ayer quedamos con dos médicos en dos hospitales que en el último momento nos dijeron que preferían no explicar, porque claro, entre la gente todo el mundo conoce a alguien que o ha desaparecido o que ha fallecido o que está entre los heridos, ¿no? ¿De qué se habla? Bueno, pues de que hay mutilaciones masivas, porque claro, se te cae encima el escombro, ¿no? La piedra, el techo de tu casa, bueno, y aunque te rescaten, pues te rescatan muy mal herido, ¿no? Hay cerca de 11.200 personas. Y entonces, ¿hoy qué hemos programado? Pues mira, hoy vamos a intentar ir a una de las zonas más afectadas de La Guaira.
1: Cinco segundos tengo.
3: Y vamos a hablar con las personas que viven en tiendas de campaña, porque lo han perdido todo.
1: Te escucho con atención a partir de la una. Gracias, Pilar. Un beso.
3: Gracias a ti.
4: Herrera Incope.
5: Estar informado.
4: Esta temporada han pasado muchas cosas.
6: Cuarta Copa del Rey para la Real Sociedad. Programación especial con las selecciones del Real Madrid. Victoria de Florentino Pérez.
5: Y solo podían contártelas los números uno de la radio deportiva.
7: ¡Gol, gol, gol, gol, gol! ¡De la Villa Mar!
4: Según el EGM, en COPE cerramos una temporada histórica con 3.600.000 oyentes diarios y con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño como los números uno del deporte en tiempo de juego.
5: Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
7: Y vamos con la información meteorológica porque se confirma que ya está a la venta el cupón extra de verano de la ONCE, lo que provocará la llegada de la friolera de un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Nuestro consejo, aprovechenla.
8: Este verano refréscate con la friolera del cupón extra de verano de la ONCE. Ya está a la venta el cupón extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón.
9: ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
10: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
11: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
12: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
13: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
14: La información y el entretenimiento sin complejos.
15: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
16: Este verano, Telecinco a todo color.
17: 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Seguimos con la información de Scope más próxima.
4: Herrera en Cope.
5: La mañana.
18: Cope Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
19: Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, ja et parlo des de Catalunya i com sempre és un plaer que m'acompanyis aquests propers minuts d'Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Mira, avui mirem cap a les carreteres i ho farem per diferents motius. En l'àmbit econòmic, estarem molt pendents de la butxaca dels conductors perquè analitzarem els detalls d'aquesta retirada progressiva de les ajudes al preu de la benzina que ja comença a notar-se. A la tarda, l'asfalt de Barcelona es convertirà en el gran aparador del ciclisme mundial amb la presentació oficial dels equips del Tour de França, una cita històrica que escalfa motors a casa nostra. Però abans d'arribar-hi, girem la clau del contacte i mirem cap a l'interior dels vehicles, perquè la manera com aprenem a conduir està canviant radicalment. Canviar de marxa, controlar l'embrague i patir perquè el cotxe no es cali en una pujada. Aquesta combinació, que ha estat el malson de generacions de conductors novells, comença a formar part del passat. La demanda de treure's el carnet de conduir amb cotxes automàtics està creixent a un ritme històric a Catalunya. Les autoescoles ja estan renovant les seves flotes a marxes forçades davant una tendència imparable impulsada també per l'horitzó europeu del cotxe elèctric. Per analitzar aquest canvi de paradigma, avui parlem amb l'Adrià Sánchez. Ell és el director de formació de les autoescoles Oiboi. Adrià, què tal? Bon dia.
20: Hola, què tal? Bon dia.
19: Escolta, Adrià, fins fa relativament poc treure's el carnet de conduir amb un cotxe automàtic era gairebé una excepció o una cosa reservada per a casos molt puntuals. Què ha canviat exactament a les vostres seccions per veure aquest increment de demanda?
20: Doncs el que ha canviat és la demanda, o sigui, hi ha més demanda perquè hi ha més parc automobilístic que cada vegada més doncs, utilitza aquest canvi automàtic. Llavors la gent ja no té la necessitat de sí o sí fer les pràctiques amb canvi de marxes normal perquè no van a conduir un cotxe amb canvi de marxes, perquè ja es plantegen directament conduir un cotxe automàtic. Mm. Hi ha moltes marques que així ho estan fent, que estan traient el canvi de marxes dels seus catàlegs.
19: Clar. Adrià, des de quan està disponible? Jo és que no en tenia constància, jo fa molts anys que m'he treure el carnet, però des de quan està disponible el poder-se examinar i treure's un carnet de conduir a Espanya que reflecteixi que només pots portar cotxes amb canvi automàtic?
20: Ah, jo sempre ha estat. El que passa és que no es parlava d'ell, perquè era com, per què vols un carnet que només et permetrà conduir un vehicle que no hi ha? Però clar, ara és al revés, ara hi ha aquest tipus de vehicle, no?, quan vas a comprar-te'l, llavors ara per això es parla més. I de fet, el futur és aquest. Hi ha un canvi de normativa que està doncs, a la vuelta de l'esquina, no? Sí. Com podem dir, que treurà aquesta limitació. Llavors, això és un codi que es posa al carnet de conduir, que és el código 78, no? Que és una limitació que et diu que tu t'has tret el carnet de conduir amb un vehicle automàtic, llavors només pots conduir un vehicle automàtic. Caram. Però aquesta limitació la van a treure d'aquí a no res. O sigui, el 2030 ha d'estar fora segurament aquesta limitació.
0: Ah, però què vols dir? Que llavors jo em puc treure el carnet fent pràctiques i l'examen amb un cotxe automàtic i després puc conduir qualsevol tipus de vehicle?
20: 100% no és així, però és l'objectiu. Tu et treuràs el carnet de conduir amb un cotxe automàtic i l'examen el faràs amb un cotxe automàtic, però el que et faran ser com certificar unes hores on tu has agafat un cotxe amb canvi de marxes.
0: Ah, val.
20: Però és simplement doncs, unes hores que et faran doncs, certificades. He fet unes 10 hores, encara no se sap les hores que seran, però rondaran aquestes perquè als països d'Europa on ja s'està fent és així. Llavors, tu t'examinaràs amb un cotxe automàtic i si vols prendre o agafar qualsevol cotxe, doncs fas aquestes hores que t'obliguen a fer i ja està.
0: Uh-huh. Clar, una de les grans motivacions dels alumnes suposo és que el procés s'escurça, no? Realment necessiten moltes menys classes pràctiques per anar a l'examen si eliminem aquesta variable de l'embragatge?
20: Nosaltres ho tenim mesurat perquè als centres on tenim l'automàtic, que és més d'un centre, la mitja són un 20% menys de classes.
0: Caram.
20: Llavors, clar, això l'alumne ho acaba notant. Pensa que una de les coses que més els hi costa és quan han de fer mirar un fer del pas o un stop o qualsevol cosa, no? Un pas de peatones que té dificultat de visió. Doncs això, barallant-te amb l'embrague, que si pongo primera, que no se me cale, que si arranco, doncs això et fa doncs no estar clar, atent clar. Com hauries d'estar.
0: Clar, clar.
20: Llavors, si treus de l'equació tot el barallar-te amb el canvi de marxes, doncs clar, per a tu aprendre a on has de mirar per si ve algun peató o algun cotxe, és molt més fàcil, perquè tota la teva atenció és allà. Llavors, és molt més fàcil aprendre amb un automàtic.
0: Clar, o sigui, entenc que el volum de gent jove, sobretot de gent jove que s'apunta avui en dia a l'autoescola, ja no té por a quedar-se lligat només a que el carnet de conduir digui que només pots portar l'automàtic. És a dir, vull dir, ja teniu aquesta demanda, ja tu no l'heu d'oferir vosaltres, ja venen i us ho demanen.
20: Totalment. O sigui, no és una cosa que nosaltres diguem, mira, tienes esta opción. No, la gent, el que ve a l'autoescola ja va pensant en l'automàtic, és per això mateix, perquè a casa seva doncs, ja només tenen cotxes automàtics i portarà el cotxe del pare, de la mare, i ja veu que no tindrà canvi de marxes. Llavors, no li importa. I, de fet, una vegada que condueixes un cotxe automàtic i t'has fet un cotxe automàtic, ja no vols agafar un cotxe de canvi de marxes.
0: Clar, jo he estat investigant i, clar, el mercat de l'automoció, doncs ja veiem que està en transformació i hi ha una normativa europea que fixa el 2029 on s'acabarà la comercialització de vehicles nous amb canvi manual, que jo no sé si està aprovat això o si s'acabarà movent, perquè és igual que el tema de les emissions i la benzina, primer havia unes dates i es va movent. Però clar, les autoescoles esteu comprant, ja suposo, vehicles amb canvi automàtic, no sé en quina mesura. Per exemple, a la vostra autoescola, si heu d'adquirir vehicles nous ara, amb quina proporció agafeu ja vehicles amb canvi automàtic?
20: Aquí depèn molt de la zona on estem parlant. Per exemple, si parlem d'una zona a gran ciutat com Barcelona, Madrid, aquí és més fàcil que la proporció sigui, doncs, per exemple, doncs 1 a 3, no? Per exemple, de cotxes.
0: 1 a 3 vols dir? 3 cotxes. O sigui, un automàtic.
20: Sí, un automàtic i 3 manuals, a dia d'avui. Mm. Però la tendència ha de ser que d'aquí a fins la data que tu has dit sigui a l'inversa, sigui 3 a 1.
0: Vaja.
20: D'aquí a 2029 o així, doncs que hi hagi, doncs, això, és que l'has clavat, no? 2029 és el nostre objectiu, de que tinguem això, 3 automàtics per un manual.
0: Uh-huh. Escolta, cotxe elèctric en teniu ja per fer pràctiques?
20: Tots els nostres automàtics són elèctrics.
0: Ah, val.
20: Aviam... Doncs és una de les transformacions que vam plantejar ja fa doncs, 2-3 anys, de que tots els cotxes que agafem automàtics fossin elèctrics.
0: Mm-hmm. A nivell de funcionament, quan una persona pren, no hi ha massa diferència del de combustió automàtica a l'elèctric, que també és automàtica. Vull dir, el tema aquell que ens deies tu, de que s'han d'oblidar de la part mecànica, és la mateixa, perquè al final un automàtic tampoc es cale mai i res, eh?
20: Això, no, és que no hi ha diferència. No, només que l'has de recarregar en lloc de ficar-li benzina.
0: Adrià, escolta, parlàvem dels conductors joves perquè, aviam, suposo que en gran proporció és la gent que decideix treure's el carnet de conduir, 18, 19, 20, 20 i escaig. Però hi ha conductors ja veterans amb por al canvi i que diuen, escolta, ara que hi ha més opcions al mercat, n'hi ha moltes ja de canvi automàtic, elèctric o no, que us ho demanen també?
20: Ostres, pregunta complicada, no? Perquè és més el jovent el que no té aquesta por de vindre per l'automàtic directament que les persones ja amb més edat, no? Aquí sí que hi ha un canvi de paradigma, no? Del que ve més jovent és com que ho té més automatitzat. En canvi, la persona ja amb més edat és com tota la vida s'ha llevat a canvi de marxes, pues jo sigo con canvi de marxes, no? Si voy a sacarme el carnet de conducir. Uh-huh. A no ser que sigui algú que li costa molt, que yeah. Aquí és l'altra cara de la moneda, no? És una persona que li costa molt, doncs, i necessita el carnet de conduir, doncs opta per l'automàtic, perquè li costarà menys.
0: Clar. Adrià, a hores d'ara, no si hi haurà canvis, però a hores d'ara, una persona que ja... s'hagi tret el carnet de conduir en mode automàtic o se l'estigui traient, com bé ens deies, obtindrà un permís de conduir amb el codi 78, que és el que indica que s'ha examinat amb un cotxe automàtic i que a priori només pot portar vehicle automàtic. Si vol incorporar el tema del canvi de marxes, a hores d'ara, avui, el que ha de fer és tornar a fer un altre examen pràctic? No hi ha cap més manera?
20: A dia d'avui no hi ha manera.
0: Val. O sigui, t'has de tornar a examinar amb un cotxe manual, l'examen pràctic, el teòric i tot això, entenc que no, eh?
20: Exacte.
0: Bueno.
20: Doncs... Així és. De fet, és aquest el canvi de normativa, no? Que per el dia de demà, quan tinguis l'automàtic i vulguis fer un cotxe, vulguis conduir un cotxe amb canvi de marxes, ja no hauràs de fer un examen, com és el dia d'avui.
0: Adrià, ja que estic parlant amb tu i ja que estem parlant de preparació d'alumnes per anar a examen, com està el tema dels examinadors? Perquè sé que els darrers anys tenim un problema de manca d'examinadors i que les persones que estan fent pràctiques, un cop decideixen escolta, estic preparat, o els dieu, vinga, ja estàs preparada per anar a l'examen, això no és automàtic d'una setmana per l'altra. Com està aquest tema? S'ha solucionat? S'han incorporat nous examinadors o està més o menys igual?
20: No, està igual, o en algunes comunitats o províncies està inclòs pitjor, perquè no hi ha examinadors suficients. Falten examinadors i els alumnes doncs, es troben en llistes d'espera doncs, importants. Sí que és veritat que la DGT va intentar fer un cop de mà amb això, fent exàmens extraordinaris un dissabte i tal, però la configuració que va fer és que va penalitzar la gent no es va presentar, perquè, per exemple, alumnes que fan les classes a Granollers, Mataró i tal, en aquest examen extraordinari havien de vindre a fer l'examen a Barcelona. Llavors, la gent no vol fer l'examen fora de la zona on s'examinaria normalment. I aquí ens trobem amb que, clar, vam ficar aquest examen extraordinari, com es va apuntar poca gent, menys de la que nosaltres les autoescoles diem que hi ha de llista d'espera, doncs clar, van dir, és que no hi ha tanta llista d'espera, perquè no s'ha apuntat tanta gent. Clar, perquè has fet un examen una mica raro, no? Sí. Llavors, hi ha llista d'espera, hi ha molta llista d'espera, i això només se soluciona amb més examinadors, no es soluciona d'una altra manera. Uh-huh. O més examinador o més exàmens per matí i tarda, però per això fa falta més personal.
0: Doncs del que hem parlat, el canvi manual que té els dies comptats i el mercat és el que mana. i si el mercat diu que cada cop pràcticament tots els cotxes seran automàtics, doncs a l'hora de treure's el permís de conduir seguirà aquesta tendència també. Ho ha explicat l'Adrià Sánchez, és el director de formació de les autoescoles Oiboi. Vaja, és un futur sobre rodes molt més simplificat i lligat també a la mobilitat elèctrica que ja es comença a notar a les ciutats i també a les zones d'examen. Adrià, gràcies per atendre'ns.
20: Moltes gràcies a tu.
0: Vaja, mira si fa anys que em vetro el carnet que ni ho vaig preguntar. És veritat que tampoc havia cotxes elèctrics llavors, eh? Va, que et faig una pregunta. ¿Tienes antojo de una carne espectacular en Barcelona? Pues entonces lo tienes fácil. Tienes que conocer La Cabrera Barcelona, auténtica parrilla argentina, cortes increíbles y un ambiente perfecto para disfrutar. Es un sitio de esos que pruebas una vez y quieres volver siempre. Están en la calle Diputación 239.
5: Herrera a COPE.
2: COPE Cataluña y Andorra.
5: Estás informat.
21: COPE Tarragona.
5: 93.5 FM.
22: Volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
23: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
24: ¡Claro que sí!
23: Con el mayor despliegue de la radio, con los números uno del deporte, Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
25: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
23: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
26: Allá donde esté la noticia, va a estar COPE.
23: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con La Última Hora.
27: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
23: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
28: Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
29: Si a mí me regalan una joya importante, ¿tengo que decírselo a Hacienda?
30: Hay que recordar que al final un regalo no deja de ser tributariamente una donación.
29: ¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando juega nuestro equipo o estamos viendo un partido importante?
30: Pues un poco de todo, ¿no? Alguien decía que el fútbol es la vida en 90 minutos.
29: El músculo. ¿Por qué dices que es el gran olvidado de nuestra salud?
31: Tengo 3 carreras sanitarias y en ninguna me han contado la importancia del músculo.
5: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
32: De lunes a viernes de 3 a 7.
5: Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
33: Situamos marcadores de lo que tenemos en juego.
32: Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
5: Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
32: Compatible con CarPlay y Android Auto.
5: Let's go, girls. Herrera a COPE.
2: COPE Catalunya i Andorra.
5: Estàs informat.
0: Omplir el dipòsit de benzina o de gasoil continua sent un dels maldecaps principals per a les economies domèstiques i molt especialment per als professionals del transport i del sector primari. El passat 30 de juny va vèncer el termini fixat pel govern central en el Reial Decret Llei que mantenia l'ajuda extraordinària de 20 cèntims per litre per al gasoil professional. Unes ajudes que van néixer per mitigar la crisi energètica i que ara van desapareixent del tot. Com notarem aquesta retirada dels nostres... cada vegada que anem a posar benzina i quina és la situació real al sortidor? En parlem amb l'Albert Campabadal, ell és el president del Gremi d'Estacions de Servei de Barcelona. Albert, què tal? Bon dia.
34: Hola, bon dia. Sí, sóc el president de Barcelona i el de Catalunya també, en aquests moments.
0: Molt bé.
34: I bé, aleshores s'ha pujat una mica el preu. Calculem uns 10 cèntims per aproximadament pel que és gasolina, pels consumidors en general.
0: Però Albert, és a dir, no és que hagi pujat, simplement que ha desaparegut l'ajuda.
34: Sí, és que, a veure, nosaltres quan vam tindre les primeres ajudes ara fa uns mesos per part del govern, va ser que l'IVA passava del 21 al 10% i després l'impost especial d'hidrocarburs se baixava 5 cèntims per litre, val? Aleshores, quan han retirat les ajudes, han retirat l'11% d'IVA i hem tornat a passar del 10 al 21. Però també es va retirar els 5 cèntims que hi havia de descompte en l'impost d'hidrocarburs per recuperar l'impost anterior.
0: Val.
34: I aleshores s'ha dit que hi havia un descompte en aquests moments de 15 cèntims per litre de descompte en l'impost especial d'hidrocarburs pel mes de juliol, de 10 cèntims per l'agost i de 5 cèntims pel setembre. Però el que no s'ha dit és que es havia recuperat l'anterior impost especial d'hidrocarburs. Aleshores, no han sigut 15 cèntims el que ha baixat l'impost especial d'hidrocarburs, han sigut 10 cèntims només perquè ja es havia tornat a normalitzar l'antic impost especial d'hidrocarburs.
0: No,
34: això és... no s'ha traspassat a l'opinió pública, però sí que ha vingut reflectit en el BOE i en les condicions de compra, no?
0: És que, Albert, dels darrers anys portem un ball de bonificacions, sí. Ajudes, pujades, baixades, conflictes internacionals que ens fan ballar molt el cap amb el preu de les benzines.
34: Sí, sí, evidentment, ara últimament, com que la notícia ha sigut l'augment de l'IVA i el descompte dels 15 cèntims, que repeteixo, han sigut 10 en realitat, no s'ha parlat de lo més important, que és el preu del barril de Brent. El que ens fa ballar molt el preu també és el preu de la matèria prima, perquè els combustibles al final són destil·lats del barril de Brent, no? Aleshores, quan el barril de Brent puja o baixa, això també es nota.
0: Albert, tu reps cada dia el preu. A quant està avui?
34: A 70. 70 i cèntims.
0: I això és més alt o més baix que ahir?
34: No, està baixant. Està baixant. Estem baixant, ara l'última setmana estem baixant quasi un dòlar el preu del barril.
0: Val.
34: Amb la qual cosa això és bo. Però quedarà així? Pues no se sap.
0: No, clar, això no ho sabem.
34: Clar, si es tornés a reactivar la guerra a l'Iran i a l'estret d'Hormuz, segur que tornaria a pujar el preu del barril i aleshores veuríem que es tornen a pujar els preus de les benzineres.
0: Ara que dius això, Albert, els consumidors sempre es queixen de que quan el barril baixa les baixades no es veuen tan immediatament a les benzineres, però en canvi quan puja és més ràpid l'increment de preu. Això és així o és una percepció que tenim?
34: A veure, més aviat és una percepció, i en aquest moment, el dia 1 de juliol, si haguéssim tingut que posar els preus que pertocaven, haurien sigut més alts. Per què? Perquè teníem un combustible comprat sense el descompte d'hidrocarburs dels 15 cèntims en respecte al preu que feia mesos hi havia d'impost en el barril, en els imposts dels hidrocarburs. No?
0: Ja, ja, ja.
34: Aleshores, el que el mercat marca, i com que el mercat ja marca que començaríem a comprar més econòmic, en les cisternes que ens arribessin el dia 1, el dia 2, el dia 3, aleshores això ens ha castigat una mica el preu al que en realitat teníem que estar venent el combustible.
0: Albert,
34: hem tingut que ajustar el mercat.
0: Albert, no sé, t'aventuraries a dir què passarà aquest estiu? És difícil, eh? Si la tendència serà l'alça, la baixa, o evidentment depèn de si hi ha alguna història bèl·lica al món.
34: A veure, jo crec que s'apujarà una miqueta perquè ara en aquests moments està baix. Un preu de barril de Brent a $70 ja és un bon preu. Podríem, clar, escolta'm, això ho saben els que tenen els pous, no?
0: Sí.
34: I que són els que venen. Però 70 ja comença a ser un bon preu normalment de barril de Brent. Si baixés una mica més, pues això s'aniria bé, però com que també es anirien disminuint les ajudes a l'impost especial d'hidrocarburs, quedaria neutralitzat per aquesta disminució de les ajudes, no?
0: Clar.
34: O sigui que jo crec que el preu que ara estem comprant és un bon preu i més aviat pot arribar a pujar una miqueta que no pas a baixar. Però en aquests moments tenim un bon preu de compra pel públic, eh?
0: Molt bé. Doncs aquesta és la realitat, això anirà canviant, evidentment. Ens ho ha explicat l'Albert Campabadal, és el president del Gremi d'Estacions de Servei de Barcelona i de Catalunya. Albert, gràcies per atendre'ns.
34: Gràcies a vosaltres, molt amables, a disposar.
0: Bé, el que fem ara és anem benzinera per benzinera i això ho ha fet el Pol Matavacas. Pol, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Tu t'has acostat amb una benzinera i vale, molt bé, hem explicat que si puja, que si baixa, que si l'IVA, que si tot plegat, però i a peu de carrer com es viu això?
1: Doncs mira, a peu de carrer la sensació és una mica bastant semblant a la que comentava fins ara, no? La sensació és que els preus han pujat, però per diversos motius, potser la pujada podria haver estat pitjor.
3: Estàvem a 1.299 i ara estem a 1.379. És a dir, que s'ha pujat. El que passa és que hauria de ser molt més car, però com que s'ha baixat els impostos especials, s'ha baixat una mica, per això la pujada no és tan forta.
0: És que ens fan un embolic, que si hi ha els impostos especials per un costat, després les bonificacions per l'altre, els descomptes, l'IVA que puja, que baixa, al final no saps si pujarà o baixarà això.
1: Efectivament, és que mira, aquest matí, tenint una mica de temps per preparar el tema, he entrat a mirar gravàmens i altres coses que influeixen en el preu. No entraré en detall perquè ens hi podríem estar massa estona, però clar, depèn de si l'IPC del mes de juny i de juliol és d'un preu, a l'agost serà la gasolina més cara o més barata, hi haurà més gravàmens, per tant, és un autèntic show increïble. Però per fer-nos una idea, en paral·lel a aquestes ajudes que es van reduint dels 15 cèntims, 10 cèntims, etc., que després per altres factors no eren ben bé aquests, tal com explicava l'Albert Campabadal, també hi ha una clàusula que és interessant, que és que si el conflicte internacional empitjora i torna a créixer els preus dels carburants per sobre del 15% a l'IPC, doncs els gravàmens que estava consultant aquest matí es podrien mitigar, es mitigarien una mica, baixarien, i això podria fer que tornéssim una mica en aquesta situació d'ajudes, que bé, fes que hi hagués un preu elevat del Brent, del combustible, però que a peu de carrer ho notéssim una mica menys, tot i que ho notaríem, evidentment. Per tant, serà estar pendents del que pugui sortir amb aquest informe de l'IPC per saber a quan acabarem pagant el combustible.
0: Clar, tot això afecta a un usuari particular, però també a transportistes, transport públic... Clar, és que hi ha molt, molt, molt motor en marxa.
1: Efectivament, per tant, això també acaba recalant amb els preus de la compra són més cars. Clar, passar per un transportista que ho ha hagut de pagar a un preu diferent, tot i que hi ha tipus reduïts també de preus de combustible, però insisteixo, serien temes ja d'entrar en casos molt específics, i que segurament, més que ajudar a entendre una mica la situació, acabaríem fent un embolic una mica més gran. Per tant,
0: al final, jo ho sento, tu vas a... Fes com aquells. Escolti, jo poso 50 euros sempre. Ja està. Sempre et gastes el mateix.
1: Sí, sí, és així. Al final...
0: El que passa és que fas menys quilòmetres, però és igual, això tampoc cal dir-ho.
1: Has de posar els 50 més sovint.
0: Pol, gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
6: Venezuela sigue viviendo horas dramáticas. Sigue la última hora durante toda la programación de COPE con Pilar García de la Granja en la zona cero de los terremotos.
7: Y a partir de la una, programa especial de Mediodía COPE en directo desde Venezuela.
8: Tiri, tiri, tiri. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un síncope.
9: ¡Qué buena, tipo directo! Pero la fórmula coche-casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
10: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
11: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure. Porque cuando confías en Verisure, estás confiando en el referente mundial en alarmas. Con tecnología propia y exclusiva, capaz de anticiparse a las amenazas y responder en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-666-777.
4: Medisure.
12: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí, está escrita. Y es la siguiente.
13: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
12: Hazte mutuera.
13: Condiciones en Mutua.es.
14: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
15: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
16: Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.
17: La información y el entretenimiento sin complejos.
18: Y en el fin de semana se acabó la paz. ¡Comienza el show!
19: Este verano, Telecinco a todo color.
20: Adelantarse en la Vuelta al Cole tiene premio en El Corte Inglés. Con la línea anticipo de Vuelta al Cole, comienza el curso con cero preocupaciones. Financiando tus compras escolares sin interés, TAE 0%, cuota mínima 30 euros. Hasta el 30 de septiembre. Solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. En tienda web y app.
21: Herrera a COPE.
2: COPE Cataluña y Andorra.
21: Estàs informat.
0: Es el momento de hablar con Área Jurídica Global. Ya sabéis que tenéis un montón de explicaciones y de orientaciones en su web, areajuridicaglobal.com. Y hoy vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad, la ley de la segunda oportunidad reciente y todavía muy desconocida en España. Tenemos a Javier López con nosotros de Área Jurídica Global. ¿Cómo estás, Javier?
22: Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué es la ley de segunda oportunidad?
22: Bueno, la ley de segunda oportunidad es una normativa europea en materia de protección del consumidor. Está en España desde febrero del 2015 y nos dice claramente que igual que una empresa puede declararse en quiebra y cancelar las deudas que haya en la empresa, una persona física, ya sea autónomo o trabaje para terceros,
0: ¿sí?,
22: desde el 2015 también puede entrar, acogerse a esta ley y cancelar, y no es broma, se cancelan todas aquellas deudas que no se puedan pagar, todas. Mochilas de un señor que entregó la vivienda y le ha quedado una deuda, ajá, avales de empresas o avales de hipotecas del hermano, préstamos personales que no podemos pagar, tarjetas de crédito. Cualquier deuda se cancela a través de la ley de segunda oportunidad.
0: ¿Quién se puede acoger a esta ley de segunda oportunidad?
22: Cualquier persona física que no haya entrado en ley en los últimos 10 años, porque solo podemos entrar cada 10 años. Y lo que dice la ley es que tenemos que ir a través de un despacho de abogados e intentar, a través de este despacho, llegar a un acuerdo de pagos. Por ejemplo, pues un núcleo familiar que gana, pues puede entrar el marido y la mujer, ajá, o solo la mujer, o solo el marido, no tiene, sí, por qué. Si todos tienen unas deudas conjuntas, lo suyo sería entrar porque los dos, porque así se cancelan las deudas de los dos. Pero, por ejemplo, imaginemos una familia habitual que ganan entre los dos 2.000 euros al mes.
0: De acuerdo.
22: Y tienen dos hijos y necesitan, por ejemplo, que tengan hipoteca o que tengan alquiler, es indiferente, que paguen 1.000 euros de alquiler, 500 euros en comer, vestir y calzar,
0: sí,
22: 200 euros de extras. Total, que al final de mes necesitan 1.900 euros con dos hijos, ¿verdad?, para vivir, y ganan 2.000. Pues, ¿qué dice la ley? Que solo tendrían que pagar, aunque debieran 1.000.000 de euros, solo tienen que pagar 100 euros al mes. Se consigue obligatoriamente una refinanciación a la cuota restante de vivir, ajá, dignamente con respecto a sus ingresos.
0: O sea, digamos que habría una refinanciación.
22: Un intento de refinanciación.
0: Y en caso de que, por ejemplo, esos 2.000 euros diera que te tienes que gastar 2.100 al mes, o sea, que fuera por encima de lo que tú ingresas.
22: Bien, se entiende que alguien que...
0: tendría o que más justo, vaya.
22: Claro, tendría que ajustar su situación. Si alguien... Hay personas que vienen y que sus padres les ayudan 100 euros al mes. Pero tenemos que hacer una propuesta de pago. Aunque sea, yo el otro día hicimos una propuesta, 10 euros al mes. Entonces, reunimos a todos los acreedores,
0: ajá,
22: y si el 75% de los acreedores dijera que sí, que no ha pasado nunca, pero si dijera que sí, el cliente debería pagar 10 euros al mes, o 100, lo, ajá, que le restara, durante, ¿sí?, 5 años.
0: ¿Y si dicen que no?
22: Que es el 100%, automáticamente todas las deudas se cancelan. Porque tú has intentado llegar a un acuerdo en función de tus posibilidades y las entidades no han querido. Con lo cual, en el 100% de los casos se cancela el 100% de deuda.
0: En Área Jurídica Global te van a echar una mano, lo van a valorar y te van a dar una respuesta conforme si seguir o no adelante. Ya habéis oído, Javier, que el 100% prácticamente es hacia adelante. Área Jurídica Global, el teléfono 990 17 16, 990 17 16 o en la web areajuridicaglobal.com. Javier López, muchísimas gracias.
22: A vosotros, hasta otra.
21: Herrera a COPE.
2: COPE Catalunya i Andorra.
21: Estàs informat.
24: Energia per recórrer carreteres infinites.
0: Doncs apa, recórrer carreteres infinites, però no amb benzina, com hem parlat fins ara. Ho farem amb bicicleta, o ho faran amb bicicleta. I jo t'he de dir que si t'has de desplaçar els dies 4, 5 i 6 de juliol, amb motiu del pas del Tour de França 2026 per Catalunya, hi haurà afectacions importants a la mobilitat. El dia 4, a la ciutat de Barcelona. El dia 5 es preveuen restriccions i desviaments en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú o el Baix Llobregat. I el dia 6 les afectacions seran especialment intenses al Ripollès i la Cerdanya. Consulteu sempre els canals oficials de trànsit i planifica el teu trajecte amb tota l'antelació que et sigui possible. Bé, que ens acostarem a la una de la tarda i ho farem amb el Quique Iglesias, que és l'enviat especial de la cadena COPE al Tour de França i que, a més, avui el tinc a Montjuïc. Quique, què tal? Bon dia.
1: Què tal, Ricard? Oients de COPE Catalunya, què tal? Molt bona tarda des del Palau Sant Jordi de Montjuïc, que és aquí el centre d'operacions de tota la premsa, que hem vingut a acreditar-nos, acreditar el cotxe de COPE. I una
0: però
1: mica...
0: tu et coneixen, Quique, ja, no?
1: Sí,
0: ja. Quique
1: sí,
0: passa
1: sempre,
0: per aquí.
1: Sempre està bé que li posin una acreditació i així no tinc problemes amb ningú al que li posin una gorra. Sí. En definitiva, que tot previst pel que passi d'aquí una estona al voltant de la Sagrada Família, que serà una tarda meravellosa.
0: Vinga, amb 5 minuts, que ens plantem a la una. Aquesta tarda es presenten els equips que ja correran una mica, no?
1: Sí, des del recinte modernista de Domènec i Montaner de l'Hospital de Sant Pau, camí d'una de les façanes de la Sagrada Família, 900 metres, envoltats de la gent de Barcelona, dels turistes i també dels nens i nenes dels clubs ciclistes de la ciutat, que acompanyaran els 184 corredors des d'un lloc fins a l'altre per viure la presentació.
0: Has fet la multiplicació, Quique, has fet
1: la multiplicació. Sí, 23 per 8, sí, em vaig quedar amb aquesta bueno. Dada. Tot comença a 6:45. Música, castellers, la Sílvia Pérez Cruz, en definitiva, el doctor Prats, que cantarà aquesta sintonia que escoltàvem fa una estona. Una festa total fins a les 8 del vespre i a partir d'allà tots escoltar el Tiempo de Juego i a veure el partit d'Espanya.
0: Evidentment. Quina és l'estructura que fa més por ara, abans de que comencin a córrer?
1: Ciclistes, vols dir, de l'UAE,
0: sí, sí.
1: Evidentment, l'UAE de Tadej Pogačar, l'equip dels Emirats. Pogačar busca el seu cinquè Tour de França, també té un dels seus millors companys d'equip, també és el favorit, el mexicà Isaac del Toro. En definitiva, favorit indiscutible, sens dubte, Tadej Pogačar, en aquesta edició 2026 del Tour de França.
0: Veus algú altre que li pugui fer ombra?
1: Mira, és evident que Jonas Vingegaard ha fet una aposta aquest any per guanyar Giro i Tour. Va guanyar el Giro amb una cama i necessitarà les dues per guanyar el Tour. Home, és ell el seu principal rival. La resta està, per mi, a enllum. El que passa que, clar, 3.300 quilòmetres de cursa. Pots caure en qualsevol curva, et pot passar qualsevol cosa, et pots posar malalt, però en definitiva, si no passa res, Pogačar i Vingegaard són els dos grans favorits.
0: Uh-huh. Per cert, aquest dissabte es dona el tret de sortida. Tindrem algun català a la línia de sortida?
1: Dos. Mira, i l'equip Caja Rural. L'equip Caja Rural és un dels equips convidats, és a dir, que és un equip espanyol que està convidat, i porta els dos únics catalans d'aquesta edició 2026 del Tour de França, com són Joel Nicolau, 28 anys, de Llofriu, al costat de Palafrugell, i Abel Balderston, excampió d'Espanya de contrarrellotge, 25 anys, que és de Ullastrell, Terrassa. Així que amb aquests dos catalans parlarem sovint i tant de bo que s'ho mereixin pels seus èxits esportius.
0: Quique, a territori català hi haurà tres etapes, oi?
1: Tres etapes. La de demà, evidentment, 19 quilòmetres contrarrellotge individual per Barcelona, des del Fòrum fins a Montjuïc. Tota la Costa Daurada i la Costa del Garraf, des de Tarragona fins a Montjuïc, pel diumenge. I començarem a marxar a dia 10 des de Granollers, camí de Ripoll, camí de la Cerdanya, per Puigcerdà, Llívia, camí de l'estació invernal de Les Angles. Serà l'etapa del proper dilluns.
0: Suposo que tu ja te les has mirat. Com valores aquestes tres etapes que passaran per Catalunya?
1: Són un espectacle, no? Un espectacle, perquè la pujada a l'estadi de dissabte amb una crono per equip serà espectacular. La doble volta al Castell de Montjuïc del diumenge marcarà les primeres diferències. És possible que Pogačar i Vingegaard tinguin el seu primer gran duel a la tarda de diumenge i el dilluns, doncs, la primera etapa de muntanya, tot i que és un final en alt de tercera categoria, no deixa de ser els Pirineus, així que això comença. No amb sprints, no busquis sprinters aquest cap de setmana, perquè començaran a guanyar els de la General.
0: De totes maneres, entenc que qui vulgui guanyar el Tour aquesta primera setmana no es guanya, però sí que es pot perdre.
1: Hombre, un gran tòpic que has dit, però és molt, molt cert. És a dir, el Tour no es guanya dissabte, però sí que el pots perdre, perquè una crono per equips vas a 60 per hora, una mala curva, una mala traçada et pot fer, doncs, esgarrar totes les teves esperances. Tot està en ordre, llueix el sol, 7.330 voluntaris disposats a ajudar a tothom, 19 quilòmetres de valles, de tanques per evitar problemes entre els aficionats i els corredors, així que demà tothom que baixi al carrer, ja sigui a Barcelona, a Tarragona o a Granollers, per veure els corredors del Tour.
0: Perfecte. Quique Iglesias, seguirem parlant amb tu fins la setmana vinent i després escoltant-te sempre a les retransmissions del Tiempo de Juego a la cadena COPE. Una abraçada.
1: Abraçada forta.
0: Bé, ens n'anem directes cap a la una. El Tour, és veritat que fa molt temps que no estem parlant i sembla que no acabi de començar mai, que no, que tot arriba, que el temps és inexorable. Avui presentació d'equips, jo crec que serà una tarda vespre impressionant per aquests carrers que ens ha explicat ara el Quique Iglesias, i a partir ja del cap de setmana, doncs, en marxa tota la caravana del Tour, que la vam explicar ahir, que comença molt abans de que arribin els corredors. Per tant, si et vols acostar a veure'ls, ja has d'anar molt abans. Consulta la web del Tour i allí ho trobaràs tot. Soc el Ricard Álvarez, arribem a la una. D'aquí uns minuts, al migdia COPE a Catalunya i Andorra, et parlaré d'una nova startup catalana que ha pensat en un nicho de treballadors que els hi fa la vida una mica més fàcil.

0: De Caixa Proinfancia es de lo más atractiva. Combina propuestas lúdicas, culturales, artísticas y deportivas con acompañamiento socioeducativo. A través del juego, la convivencia y la participación en grupo, los niños y adolescentes desarrollan competencias personales y sociales como la autoestima, la autonomía, la empatía, la capacidad de relacionarse con los demás y, lo mejor de todo, al mismo tiempo, disfrutan de un verano enriquecedor y en igualdad de oportunidades.
1: Además, este año el programa incorpora a Gloria una novedad, la actividad Campamentos a Escena. Una propuesta formada por 5 dinámicas teatrales que culminan con la creación colectiva de una sencilla obra de teatro. A través de esta actividad, ¿qué se pretende? Bueno, pues trabajar los valores, competencias clave como la creatividad, la expresión emocional, la confianza, la cooperación, la cohesión social, ¿no?
0: En el último año, Caixa Proinfancia ha acompañado a más de 67.000 niños, adolescentes y jóvenes de toda España a través de una red de más de 470 entidades sociales que adaptan la intervención a la realidad y a las necesidades de cada territorio. El programa está presente en todas las comunidades autónomas y en las 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Además, como organismo intermedio privado del Fondo Social Europeo Plus, la Fundación La Caixa cofinancia y gestiona también la convocatoria Más Infancia para luchar contra la pobreza infantil. Un proyecto que también ofrece actividades de ocio educativo durante los meses de verano a 2.000 niños y adolescentes a través de más de 170 entidades sociales seleccionadas previamente.
1: Cada año, más de 140.000 niños, adolescentes y jóvenes reciben el apoyo que necesitan gracias a la Fundación La Caixa. Este año, esta institución ha destinado más de 700 millones de euros, que se dice pronto, a transformación social para actuar allí donde las necesidades son urgentes, porque la solidaridad no se va de vacaciones, tampoco en verano.
2: Migdia.
3: COPE Catalunya i Andorra.
2: Estàs informat.
4: Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, et segueixo parlant des de Catalunya. Com sempre, segueixen un autèntic plaer que m'acompanyis aquests propers minuts del Migdia COPE a Catalunya i a Andorra. Mira, obrirem ara un espai molt pràctic per a les setmanes que tenim al davant. D'una banda, et parlaré de les millors recomanacions de llibres per gaudir-los aquest estiu, no que sé, a la platja o a la muntanya, sempre diem el mateix, o a casa, on estiguis, però gaudir de la lectura. I de l'altra, si tens mascotes a casa, et donaré consells clau que et faran la vida molt més fàcil si tens pensat viatjar amb els teus animals de companyia durant les vacances. Ja veuràs que s'ha de pensar en moltes coses i amb temps a de més. Però abans de desconnectar, mirem cap al futur d'un teixit laboral que s'està revolucionant des de la base. Perquè quan parlem de transformació digital o d'intel·ligència artificial, gairebé sempre pensem en oficines, ordinadors i correus electrònics. Però què passa amb els treballadors de les fàbriques, els repartidors, el personal de neteja o els dependents de botigues? Són els anomenats treballadors deskless, que a tot li hem de posar una paraula en anglès. Això vol dir que són treballadors sense escriptoris, sense taula. Estan itinerants, es mouen. És un col·lectiu clau que sovint queda al marge de la tecnologia de l'empresa. Ara et presentaré una startup catalana que està canviant això de dalt a baix. Es diu Omnio. Té 50 clients, 50.000 usuaris actius entre Espanya i Portugal i preveu tancar aquest 2026 fregant el 500.000 d'euros de facturació amb un creixement totalment orgànic, sense dependre de fons de finançament. A més, acaben de llançar una eina pionera, agents d'intel·ligència artificial, perquè aquests empleats puguin fer qualsevol gestió laboral per veu o chat directament des del mòbil. Anem a parlar-ne i ho fem amb la CEO i fundadora, l'Anna Quintero, que a més és reconeguda com a emprenedora de l'any per la Fundació Fidem. Anna, què tal? Bon dia.
5: Hola, bon dia.
4: A més, tu ets reconeguda com a emprenedora de l'any per la Fundació Fidem. Per tant, un exemple de això de l'emprenedoria de les noves tecnologies, Anna.
5: Bueno, sí, no sé si exemple, però en tot cas, emprendre no deixa ser una aventura i sí, amb això estem.
4: Anna, a Europa i als Estats Units el programari per a treballadors sense escriptori, el que s'anomena deskless, és un sector molt consolidat, però aquí a casa nostra era un terreny pràcticament desert. Per què s'ha trigat tant a fixar la mirada en aquests milers de treballadors de primera línia que, al cap i a la fi, també són el motor de la indústria, la logística o l'hostaleria?
5: Correcte, doncs moltes vegades hi ha una qüestió de foc.

0: recursos, és a dir, quan tu estàs a l'oficina com a responsable de recursos humans o d'operacions, el teu món és d'oficina i de vegades, no, aquests treballadors no són tot el visible que, no, que potser haurien de ser perquè estan a un altre lloc i físicament no els veus i per tant no, no hi penses gaire. Hi ha una part d'això, és molt humà i s'entén. Hi ha una part també de dificultat tecnològica en el sentit de, per exemple, a una persona que treballa en un supermercat, entregar-li un mòbil d'empresa doncs no té molt sentit, perquè el 99,99% de la seva funció no és en tecnologia, és doncs, en una caixa registradora o reposant estanteries o no, el que hagi de fer. I aquí hi ha barreres en el sentit de, bueno, no donem dispositiu, no el podem donar perquè tampoc té sentit, però quin dispositiu fem servir? Fem servir el dispositiu personal i si el fem servir, com el fem servir? No? Perquè al final estem ocupant un espai d'una eina privada del treballador. I aquí hi ha una part de legislació que no queda clara del tot i hi ha com un forat que només algunes empreses molt valentes no, comencen a ocupar i que penso que tard o d'hora s'ha de resoldre, perquè el 2036 tampoc estarà justificat donar-li un mòbil a un treballador d'aquest estil, no? perquè realment no el necessiten i per tant haurem d'ocupar aquest petit espai en el mòbil personal, que passa que s'ha de fer de manera respectuosa, no? I que el treballador no senti que se li està ocupant un espai, no?, en un lloc que no correspon.
1: Mm-hmm. Anna, acabeu de llançar també una plataforma d'agents d'intel·ligència artificial basada en grans models de llenguatge. Explica-ho, però per a tots els públics,
0: Sí, mira, jo de formació soc periodista i una de les coses primeres que em van ensenyar a la carrera és explica-ho com si ho haguessin d'entendre els teus avis, no?
1: Val.
0: I això
1: doncs, mira,
0: va quedar.
1: Mai millor dit, no? Això no és el típic chat, no?
0: No ho és. Mira, la dificultat, posem-ho al revés, anem a pensar en quina és la dificultat i en el fons l'excusa és com ho resolem, no? La IA és com ho resolem, però realment el que ens preocupa és la dificultat i la dificultat és l'accés al coneixement. Posa't per cas que jo sóc una treballadora d'una botiga, no? D'una gran marca de roba o estic en una fàbrica o faig neteges, tant és. Sóc un treballador que la meva feina no està en un despatx. I jo tinc necessitat d'accés al coneixement. Se m'espatlla la caixa registradora, posem per cas, no?, aquestes terminals que tenen les botigues, que són terminals complexes, i se'm bloqueja, o el calaix no s'obre, o he fet malament el tancament de la botiga i no sé com fer-ho ben fet. Molt sovint aquests treballadors necessiten accés al coneixement i el necessiten en calent en aquell moment. Llavors el que hem fet és tot aquest coneixement tancat de l'organització, és a dir, això no està obert a que les IAs aprenguin, això és totalment privat i corporatiu de l'empresa, però li donem a una IA tot el coneixement potencial que aquest treballador pugui tenir i la interacció que ell té o ella té és amb veu. Per tant, agafaria el seu mòbil, obriria un chat i diria: acaba de sortir-me l'error 17 a la caixa registradora, què he de fer? I la màquina aniria al manual d'aquesta caixa registradora, probablement sabria quina màquina és perquè sabrà que el treballador és un treballador, què sé jo, de la botiga de la Seu d'Urgell i sap que a la Seu d'Urgell tenen aquest model de botiga, aquest model de màquina, i li diríem, doncs mira, l'error 17 has de fer comando tal qual, el que fos, el que sigui, no? La màquina és capaç de respondre en calent informació que l'organització ja té. El que passa que el problema que tenim ara és que aquesta informació no és accessible. De fet, tal com ho hem plantejat...
1: I per veu, perdó, Anna, i també ho podem fer per veu, tot això.
0: Sí, això, la gràcia és que es pot fer per veu o escrit. Normalment aquests treballadors són gent que tenen les mans ocupades.
1: Sí, clar, per això.
0: Entenem que la veu és clau. I aquí la gràcia és que tenim dues, perquè tu entenguis com funciona la gent, com si fossin els meus avis, m'entenguessin, tenim dues IAs treballant alhora. Una que és la que contesta, no?, la que està intentant buscar la informació i la que contesta. I una altra IA, que perquè m'entengueu, està fent el control de qualitat. És a dir, si el control de qualitat és que aquesta consulta acabi resolta, hi ha una segona IA que està verificant que efectivament el treballador que va dient, vale, ok, ja està resolt, no? Això ens ajuda a poder anar corregint, escolta, empresa, això no ho tens prou documentat, el treballador arriba aquí a un atzucac i no se'n surt, i la IA no té la resposta perquè potser la documentació no està ben feta, no?
1: Anna, quan parlem d'introduir la intel·ligència artificial en l'àmbit laboral, sempre hi ha els dubtes de la privacitat. A més, clar, molta tipologia d'aquesta feina, doncs les seves treballadores i treballadors fan anar doncs, el seu mòbil personal, com ens deies abans. Això ho teniu en compte a l'hora d'evitar... bueno, evidentment que ho teniu en compte, no? Però clar, vull dir que suposo que haurà estat a la base de les decisions el tema de que la informació, aviam, flueixi, però fins a cert punt, i tingui certes barreres, és a dir, àmbit personal, àmbit professional, i sobretot el que és dada interna de l'empresa, que no surti d'on ha d'haver de sortir.
0: Correcte. El que dius és totalment cert. Les cauteles i la por és òbvia. El que passa que la gent ha d'entendre que quan un posa un producte al mercat no té més remei que complir, no? Sí, totes les lleis que ja ens protegeixen sobre això. Aleshores, per fer-ho planer i entenedor a tothom, hi ha una part de privacitat de dades, no? Aleshores, Omnio, per definició, ja té tot de base, abans que tinguéssim els agents d'IA, perquè ja fa anys que correm, ja té per definició tota una part de protecció de dades del treballador. És a dir, el treballador, hi ha certes dades que dintre de l'aplicació no obtenim. Per exemple, us donaré un exemple molt tonto. Nosaltres tenim una eina de registre horari, no?, que la gent marca quan entra i quan surt de la feina. I molt sovint les empreses em diuen, però jo vull que geolocalitzi, jo vull que em digui que entra a treballar en aquest lloc i que surt de treballar en aquest lloc. I la nostra resposta és, doncs em sembla molt greu, però hauràs de buscar una altra eina. Clar. Perquè nosaltres geolocalitzar en el mòbil personal del treballador no ho farem. Les dades que nosaltres tenim són exactament les mateixes que ja té l'empresa pel fet de que tu siguis treballador. I, per exemple, el tema de la desconnexió digital, l'aplicació de sortida ja només et notifica mentre tu treballes. Quan tu estàs descansant, l'aplicació no et notifica, perquè volem garantir el dret al treballador a la desconnexió digital. Això en quant a base de producte, això ja era així abans. Sobre el cas concret de la IA, una de les coses que nosaltres fem més és entrenar la IA per allò que no ha de fer. Aleshores, per exemple, fins i tot si tu decideixes, m'ho invento, dir-li a la IA, escolta, actualitza'm el número de compte bancari perquè em passin la nòmina el mes que ve, no? Fins i tot si tu fas això, la màquina et dirà que no. Evidentment, tu, si ets una mica curt i acabes posant el número de compte bancari allà, doncs la IA s'ho tragarà. Però que de primeres té tot un seguit d'instruccions perquè tu no facis allò per lo que la IA no està entrenat. Llavors, per exemple, hem jugat molt a demanar-li que ens expliqui un acudit, a demanar-li que canviï les vacances al jefe, a fer la punyeta, aviam què fa, no? I si ho fas molt ben fet i molt acotat, no hi ha marge d'escapatòria, no? No hi ha marge ni de fer mal, entre cometes, ni de fer res que vulneri algun dret del treballador, no? Llavors, això, per exemple, ja ho hem fet expressament, perquè aquesta és la utilitat. Clar, la gent s'imagina una IA oberta, com la que tenim molts, no?, amb Gemini o amb ChatGPT o amb Claude, on li preguntes del món mundial i et contesta qualsevol cosa. Clar. És que aquesta us l'heu d'acotar, us l'heu d'imaginar molt, sí, molt tancada, sí, clar, no? De respon les coses que l'organització vol que em contesti.
1: Clar, correcte, i a més amb horari de treball ha de ser consultes de la feina, per tant,
0: exacte,
1: no has de sortir,
0: exacte,
1: d'aquí.
0: Exacte.
1: Anna, Omnio està demostrant que es pot créixer en força. De fet, vosaltres teniu previst créixer un 28% aquest any fent tota aquesta feina amb recursos propis i creixement orgànic sense cremar milions en rondes de finançament. Vosaltres ja teniu clients a Europa. No sé si Llatinoamèrica és el gran objectiu pel 2027.
0: És l'objectiu natural. Hi ha una part de llengua, no?, que ens facilita molt. També és veritat que, mira, la mateixa IA ens està baixant moltes barreres en quant a llengua, perquè... Jo recordo quan vam fer el producte des del 2019, que traduir ens costava molt i ara traduir en 24 hores tradueixes a qualsevol llengua. Vull dir que hi ha moltes coses que ens estan facilitant l'expansió a les empreses. Però al final no és només el producte traduït, és les operacions, la gent que ha de vendre allà, vull dir, això és complex. I sí, efectivament, el mercat natural que ara volem abastar és el de Llatinoamèrica, perquè cap al nord d'Europa i cap als Estats Units, per desgràcia, és un mercat que aquest, no, el dels treballadors sense escriptori, ja està molt treballat, no? Ja són mercats més madurs on ja consideren que aquest treballador mereix tecnologia tant com el d'oficina. I nosaltres aquí a Espanya i a Llatinoamèrica creiem que encara hi ha un forat perquè a nivell de maduresa és una mica, no, per darrere i encara hi ha forat perquè una empresa com la nostra es pugui fer un lloc.
1: Doncs portar la intel·ligència artificial i la digitalització allà on realment fa falta, la primera línia de treball, de manera segura i senzilla, és el que ens ha explicat l'Anna Quintero, és el que estan fent des de Omnio. Ella és la CEO i fundadora i ens ho ha explicat avui. Aviam, sou una empresa relativament jove, parlem de 2019, el que passa és que en temes de noves tecnologies, 6 anys és com un món, Anna.
0: Bueno, és un, bueno, ja ho dic, és que quan et dediques a això, jo tota la vida m'he dedicat a la tecnologia i la feina que jo feia fa 20 anys, quan vaig començar, i la que faig ara, no s'assembla un ou una castanya. No. I bueno, és part de la gràcia, no? Hi ha gent que potser entra a una empresa i durant 30 anys fa el mateix. Jo he estat a poques empreses, realment no he estat a tantes, però la natura de la nostra feina canvia cada dia i la IA és una mica l'últim canvi. El que passa que penso que s'ha de ser una mica crític i molt pràctic, de dir, vale, la IA, en aquest cas, per què ens serveix? I aquí sí que vam veure un forat molt clar de lo que et deia, no? Una necessitat molt evident que en aquest cas sí que està justificat fer-la servir a mi IA, perquè realment és la millor manera de resoldre-ho.
1: Els trobeu a internet a omnio.com, amb dos M's, omnio.com, i allí veieu tot el que estan fent. Un plaer, conèixer-te, Anna, i sobretot una altra startup, si voleu, una altra empresa catalana que es projecte a la resta del món buscant aquest nicho que no està bé atès i que ens ha de fer la vida una mica més fàcil. Anna Quintero, una abraçada gran i enhorabona.
0: Igualment, gràcies.
2: En Herrera en Cope, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
3: ¿Pero significa todo esto que esos cientos de miles de nuevos españoles acogidos a la ley de nietos van a votar en masa a Pedro? La inmensa mayoría de esos residentes en el extranjero no vota. Así que cuidado con proyectar automáticamente resultados ideológicos sobre el exterior.
4: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en Cope.
2: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
5: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
6: ¿Qué, qué? Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
7: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: ¿Qué? Vente a la Mutua.
7: Condiciones en Mutua.es.
8: Este verano rodéate de los tuyos y celebra cada momento con Cepa 21. Amigos, una buena mesa y un gran vino pueden convertirse en un plan inolvidable. Porque un brindis con Cepa 21 es sinónimo de éxito. La apuesta segura de José Moro en Ribera del Duero y este verano también la tuya. Elige Cepa 21.
9: ¿Cómo son de grandes tus sueños?
10: ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
9: Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad.
10: Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
9: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
10: Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la de tu revolución tecnológica online.
9: La de los nuevos avances como la inteligencia artificial.
10: Máster Universitario en Radio COPE.
9: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
1: I atenció si us heu de desplaçar els dies 4, 5 i 6 de juliol amb motiu del pas del Tour de França 2026 per Catalunya, hi haurà afectacions importants a la mobilitat. El dia 4 a la ciutat de Barcelona. El dia 5 es preveuen restriccions i desviaments en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú o el Baix Llobregat. I el dia 6 les afectacions seran especialment intenses al Ripollès i la Cerdanya. Per tant, consulta els canals oficials de trànsit i planifica el teu trajecte amb tota l'antelació que et sigui possible. Soc el Ricard Álvarez, ens atensarem ara a 2:15. D'aquí uns minuts parlarem d'animals de companyia i si has de viatjar, i també parlarem de llibres i lectura, aprofitant que tenim aquí mateix ja a l'estiu. Tot això ara aquí a COPE Catalunya i Andorra.
11: Migdia.
12: COPE Catalunya i Andorra.
11: Estàs informat.
13: COPE Tarragona.
11: 93.5 FM.
14: Restaurant Masia Crusells. La millor elecció si el que vols és gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional. Per les seves celebracions a Masia Crusells disposem de salons per banquets, reunions familiars, dinars d'empresa o qualsevol ocasió per degustar la tradicional cuina mediterrània en un ambient familiar.
15: 977-7540-60. Restaurant Masia Crusells. Autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
13: paga tus deudas. Llama ya al 91 99 80 000. 91 99 80 000. Deudafix. Tu segunda oportunidad empieza hoy.
15: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
16: El Mundial 2026 se escucha en COPE.
17: ¡Claro que sí!
16: Con el mayor despliegue de la radio. Con los números uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
18: Va a merecer mucho la pena escuchar la radio.
16: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego. Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
19: Allá donde esté la noticia va a estar COPE.
16: Y además, cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
20: Queremos ser la radio del Mundial, la radio de la selección.
16: El Mundial 2026 se escucha en COPE y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. La número uno del deporte.
21: Esos son los datos, pero hablando de Hacienda hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo.
22: ¿Te perdiste algo?
23: Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
24: Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio.
22: Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
23: Compatible con CarPlay y Android Auto.

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs aquí a COPE Catalunya i Andorra, al migdia de COPE a Catalunya i Andorra. De seguida parlem d'esports, parlem també de trànsit, de carreteres, però abans busquem la previsió meteorològica. Mira, ens espera una tarda de cel pràcticament lliure de núvols a gran part de Catalunya, només cap al Pirineu i en punts de la costa de Barcelona i Girona veurem créixer algunes nuvolades, però de pluja res de res. A més, la visibilitat serà fantàstica a tot el territori. El que sí que notarem és que la calor puja una mica més que ahir. De fet, a les comarques de Ponent, a la costa i al prelitoral de Tarragona és on farem suar més el termòmetre, amb unes màximes que es mouran fàcilment entre els 33 i els 37 graus. Pel que fa al vent, bufarà la marinada a la majoria de comarques, amb algun cop fort a la tarda al sud del país, i compte també amb el mestral a l'Ebre i la tramuntana a l'Empordà, que aniran perdent força a la tarda, però tornaran a bufar amb ganes a la nit. Aviam les carreteres.

0: Doncs apa, que mirem, fem una ullada a la xarxa viària catalana des del Servei Català de Trànsit, avui amb la Mireia Camats. Mireia, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Situació complicada sobretot a l'autopista AP7. Aquesta autopista està tallada a la Pobla de Montornès en sentit sud per un accident entre un turisme i un camió que ha volcat. Hi ha desviaments obligatoris per la sortida 220 del Vendrell. Tot i això, hi ha 8 quilòmetres de retenció des de Banyeres del Penedès. A més, hi ha cua a la Nacional 340 a l'Arbós i del Vendrell a Creixell i a l'AP2 de Santa Oliva a la Bisbal del Penedès i a Vilarrodona en sentit Lleida. A la C32 també hi ha retencions al Vendrell en sentit nord i a la C51 hi ha cua de Lió a Valls. Tornant a l'AP7, hi ha cua de la Roca a Granollers en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident que talla un carril i a lentitud a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A l'autovia 2 hi ha retencions de Sant Feliu a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona per un accident que talla un carril i cua al Bruc en sentit Lleida per obres. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord, retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona i situació complicada amb alguns trams de retenció a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Bona tarda, Mireia. I parlem d'esports, ho fem amb el José Luis Gil. José Luis, què tal? Bona tarda.
2: Què tal, Ricard? Companys, bona tarda.
0: Va, que encerto, de què m'has de parlar?
2: Home, s'ha de parlar de futbol. No, avui no. No. Jo crec que no toca, eh? Jo crec que estem en una experiència única. No tots els dies el Tour de França surt de Barcelona, surt de territori català, i per tant jo crec que hem de fer doncs, esment a aquest esdeveniment doncs, que envolta. No?
0: Gran cita aquesta tarda.
2: Gran cita. A Sagrada Família vinguda a Gaudí. Presentació dels equips que començaran la ronda francesa dissabte, recordem dissabte, crono per equips Barcelona-Barcelona, diumenge etapa Tarragona-Barcelona i dilluns Granollers-Les Angles. Consulteu el tema de la mobilitat
0: sí.
2: Si la ronda francesa doncs, passa per prop de casa vostra. Però avui la gran premier amb aquesta presentació espectacular dels equips a la zona, insisteixo, de Sagrada Família, avinguda Gaudí. Un dels eixos dels esports COPE avui, a COPE Catalunya i Andorra, on hem d'explicar més cosetes. Per exemple, a l'Espanyol, Calatrava ja és nou futbolista periquito. Aquest mitja punta que ha marcat la pauta a la Lliga de Segona amb el Castelló, signa per 5 temporades, i a Can Barça estan molt atents del futur de Serginho Dest. Per què? Doncs perquè el Barça s'embutxacaria el 20% d'una futura venda del jugador encara del PSV Eindhoven i que està fent molt bon mundial amb els Estats Units. En futbol també hem de parlar del dilema de l'Europa. On jugarà i a quina categoria la propera temporada? Els socis ho decidiran en referèndum, sabent-hi que quedar-se a Can Dragó, a primera ref, és molt deficitari. En bàsquet continuen les sortides al Barça, marxen la Provítola i Fall, el Madrid ha fet oficial la sortida d'Escariolo, i en poliesportiu parlem de Martina Terré, Paula Camus i Nona Pérez. Són les tres nous jugadores del Natació Sabadell de waterpolo femení, les tres provinents del Natació Mataró.
0: Molt bé, Gil. Tota la resta d'esports quan faltin 10 minuts per les 4 de la tarda. Gràcies.
2: Sí, i a partir de les 7, tiempo de juego, Espanya-Àustria. Sí. Ens la juguem.
0: I tant que sí. Per cert, parlant del Tour, atenció, si us heu de desplaçar els dies 4, 5 i 6 de juliol, perquè amb motiu del pas del Tour de França 2026 per Catalunya hi haurà afectacions importants a la mobilitat. El dia 4, a la ciutat de Barcelona. El dia 5 es preveuen restriccions i desviaments en punts com Torredembarra, el Vendrell, Vilanova i la Geltrú o el Baix Llobregat. I el dia 6 les afectacions seran especialment intenses al Ripollès i a la Cerdanya. Consulta sempre els canals oficials de trànsit i planifica el teu trajecte amb antelació. De seguida parlem de llibres i d'animals de companyia.
3: ¿Quieres contarnos algo?
4: Escríbenos.
3: Busca Mediodía Cope en Facebook y sigue a Pilar García de la Granja en Instagram en @pilargcope.
5: Solo he venido para investigar la desaparición de tres muchachos y hacer algunas preguntas.
6: Jim Hackman.
5: Los de por aquí creen que hay cosas por las que vale la pena matar.
7: Cualquiera que permite que esto ocurra y hace ver que no ha ocurrido nada es culpable.
8: Willem Dafoe.
7: Tan culpable como los fanáticos que apretaron el gatillo.
8: Art de Mississippi. Ganadora de un premio Oscar. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
9: Ya han llegado las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. Descárgate la app y disfruta en la palma de tu mano de grandes descuentos en moda hombre, mujer, niño, deportes, hogar, accesorios y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de agosto en tienda web y app.
4: El verano ya está aquí y Ford lo celebra contigo. Aprovecha los Summer Days de Ford y disfruta de condiciones exclusivas en toda la gama solo hasta el 15 de julio. Es tu momento de estrenar y experimentar Ford Blue Cruise en el Kuga o Puma, la tecnología manos libres con la que puedes conducir sin manos mirando al camino. No lo pienses más. Ven a tu concesionario Ford más cercano antes del 15 de julio. Consulta todas las condiciones en Ford.es.
6: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
10: AD Tecnológico, nutrición y dietética, marketing y comunicación, educación infantil y primaria. Estos son algunos títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online en el campus universitario más grande de España.
11: Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
12: Migdia.
13: COPE Catalunya i Andorra.
12: Estàs informat.

0: I el que faig ara és parlar-te d'animals de companyia. Cada vegada hi ha més llars que conviuen, doncs, famílies o persones amb un gos, un gat, amb un gos i un gat, o amb més d'un gos o amb més d'un gat. A veure, el normal és un, però cada vegada hi ha més llars que disposen de més. I què passa? Doncs que estem ara a l'estiu i que, si pots i vols, i has de viatjar, doncs què fas amb la teva mascota, amb el teu animal de companyia? Anem a posar-hi llum, i ho fem amb la Imma Sabater. Ella és infermera veterinària, terapeuta felina certificada, i la trobes a Nadon Veterinaris, que els trobes a internet, a nadonvet.com, a les xarxes socials, i si els vols visitar, doncs mira, t'has d'acostar a Lleida, que està en el carrer Segrià número 11. Imma, què tal? Bon dia.
1: Hola, Ricard, bon dia.
0: Clar, es pot viatjar tot l'any, però sí que és veritat que el major nombre de desplaçaments es concentren ara als mesos de juliol i agost, això està clar.
1: Correcte.
0: Clar, tu com a veterinària amb una àmplia experiència t'estàs trobant cada estiu amb un problema recurrent i cada vegada més.
1: Exacte.
0: I és que del que anem a parlar avui és de... decideixo marxar amb el meu animal de companyia, amb la meva mascota, vaig a viatjar, molt bé. Avui anem a parlar de temes burocràtics, de papers, de permisos, de coses que has de tenir en compte segons el país on vagis.
1: Correcte. De planejar bé les teves vacances, perquè, com deies, cada vegada les famílies viatgen més amb les seves mascotes. I avui me vull centrar a quins papers necessitem, quant temps abans hem de preparar-ho.
0: Sí.
1: Estic parlant de viatjar fora d'Espanya, amb la mascota. I te pots pensar, és el mateix anar a Europa que anar a Amèrica, que anar a Àsia? No és el mateix. I avui buidarem tots aquests dubtes. Ho he separat en blocs. El primer bloc, viatjar dins d'Europa, que és el més fàcil. Els requisits bàsics serien el passaport europeu, que és emès per un veterinari autoritzat, el microxip, que això és obligatori també a Espanya, la vacuna antirràbica, que ha d'estar al dia i administrada almenys 21 dies abans de viatjar, si és la primera dosi.
0: Mira, aquesta xifra ja et posa en context de quan has de començar a fer els tràmits.
1: Exacte. Llavors, la pregunta és, quin temps de preparació? Doncs bé, si la mascota ja té microxip i vacuna, una setmana vista per obtenir el passaport. Si no té vacuna o és la primera vegada, mínim 21 dies abans del viatge. Viatjar per Europa és relativament senzill, però ull, si la vacuna és nova, aquests 21 dies són obligatoris. No val posar-la una setmana abans i sortir corrents a l'aeroport perquè et quedaràs a terra, tu i la mascota.
0: No. Ull, que pot ser un problema, que estàs a l'aeroport, estàs amb tot pagat, i llavors et diuen això i què fas?
1: Sí.
0: És un problema molt greu,
1: Després, el segon bloc, viatjar fora

0: Jo li trec sang al meu gos, l'envio al laboratori per veure si té ràbia o no, independentment de la vacuna. L'envio al laboratori, però aquest laboratori no és el paper oficial. Aquest laboratori l'envia a Alemanya, que és on fan l'oficial. I després me'l tornen. Clar, aquí estic parlant de temps, eh?
1: Això anava a dir, massa moviment de papers.
0: Exacte. I després permís d'importació, que alguns països ho demanen abans de viatjar. Llavors, aquí la pregunta és, temps de preparació? Aquí és on molts viatgers se sorprenen. Països amb requisits moderats, com pot ser Estats Units, Mèxic o Argentina, calculeu un mes. Per més seguretat, un mes.
1: O sigui, que t'estem parlant ja pels que feu vacances a l'agost, eh? Però que no comenceu demà. Que si ens esteu escoltant i és el vostre cas, comenceu avui a fer gestions.
0: Després, països amb requisits estrictes, com pot ser el Japó, Austràlia o Nova Zelanda, entre un altre, la preparació és entre 3 i 7 mesos.
1: Val, aquí ja no hi ha neu. Sí, esteu pensant
0: per l'estiu que ve. Per l'estiu que ve.
1: Ja no.
0: Perquè penseu el que he dit, que el test serològic de ràbia requereix mínim 30 dies. Després, hi ha països com el Japó que necessites començar molt temps perquè, no és que siguin exagerats, són països lliures de ràbia i protegeixen moltíssim el seu estatus sanitari. Llavors, penseu això. Després, tercer bloc, requisits especials segons el país. Països amb quarantena obligatòria. Escolteu bé, eh? Països amb quarantena obligatòria. Què vol dir això? Que jo porto tots els papers que he explicat abans. Porto les vacunes, porto el passaport, porto tot, i encara i així tindran el meu animal en quarantena perquè és obligatori.
1: I què vol dir això?
0: A Austràlia, per exemple, seran 10 dies. Se'l queden ells, 10 dies.
1: Ah, si tu arribes al país...
0: Amb tot el que he dit abans...
1: Amb tot això, i ells...
0: És obligatori.
1: Però ja ho tenen preparat, això, no?
0: Sí, clar. Estarà una gàbia gran, li donaran de menjar, el que tu vulguis.
1: Però si jo he de viatjar només per 7 dies...
0: No et cal.
1: Clar,
0: estic parlant d'Austràlia, no crec que vagis a Austràlia.
1: No, ja ho sé, però 10 dies, déu-n'hi-do, eh?
0: És obligatòria, encara que portis el que portis. Nova Zelanda també són 10 dies. Singapur són 30 dies.
1: Caram.
0: Segons el cas, però 30 dies. Calculeu sempre el
1: mes. No, per 30 dies ja o hi vas a viure o ja no te l'endús.
0: El Japó, que ja ho he dit, Emirats Àrabs, i després, aquest és... gairebé impossible d'anar, però jo ho dic igual, perquè hi ha gent que sí que s'ho prepara i ho aconsegueix, és Islàndia, és el més restrictiu de tots. Gairebé és desaconsellat, però bueno, jo ho dic. Islàndia és el país més complicat del món per viatjar amb mascotes. És molt restrictiu, però per què? Bueno, és que no només és complicat. Si les vacances són curtes, encara que sigui un mes, és pràcticament impossible. La raó principal és la bioseguretat extrema que tenen. Què vol dir això? Islàndia és un país no només lliure de ràbia, lliure de moltes malalties que a Europa i Amèrica són normals. Allà no la tenen. Llavors, clar, volem protegir això. Després penseu també que això la gent s'oblida, que hi ha països que té restriccions per races.
1: Ah, clar. Clar.
0: El Regne Unit, Estats Units, depèn de l'estat d'Estats Units, però Estats Units, Alemanya, Dinamarca, Austràlia, tenen restriccions. Depèn del país, és una raça o una altra, de gats i de gossos. O sigui que això també tingueu present...
1: O sigui, això heu d'anar al vostre veterinari de confiança...
0: No, això heu de trucar a l'ambaixada...
1: I a més a l'ambaixada d'on aneu.
0: De cada país, exacte. Que és el que ara anava a dir, el quart bloc, que és consells pràctics. Primer, consultar l'ambaixada del país de destí abans de res. Sobretot abans de comprar els bitllets.
1: Sí, clar.
0: Després, revisar les normes de l'aerolínia, perquè cada companyia té regles diferents. I això també és molt important. I sobretot, transportació homologada, la grandària, la ventilació, seguretat... I, bueno, i el kit de viatge, aigua, menjar, joguines... i bosses higièniques, bueno, tot el que requereix l'animal per un viatge tan llarg. Penseu també en tot això.
1: Doncs ja ho veus, millor fes-ho amb temps, parla amb el teu veterinari o veterinària de confiança, i si ha de ser a l'estranger o més lluny, a l'ambaixada, però amb temps. Ja que mirem els bitllets d'avió amb temps, doncs escolta, tot això també s'ha de mirar amb temps. Bueno, són coses a pensar-hi, ens ho ha explicat la Imma Sabater, és infermera veterinària i terapeuta felina certificada. Imma, com sempre, un plaer, gràcies.
0: Gràcies, Ricard.
2: A COPE Catalunya.
3: La imatge del dia, a COPE Catalunya.
4: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
2: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: A ver, voy a intentarlo otra vez. Se ve que con el frío se queda fónica. Muy buenos días.
6: Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
7: Estas son las siete noticias más importantes de la semana.
8: ¿Y quién dice esto?
9: Pues lo dicen desde la Dirección General de Salud de la Comisión Europea.
10: Pues tienen los micrófonos de Agropopular abiertos.
11: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Migdia.
12: COPE Catalunya i Andorra.
11: Estàs informat.
1: Parlem de l'hàbit de la lectura, com hem estat fent durant tot el curs, i ara, doncs, tancarem la temporada amb propostes interessants durant aquest mes. Interessants d'aquelles d'estiu. Ja veuràs que l'Anabel Ramos, que és bibliotecària, està a la xarxa de biblioteques de Catalunya, concretament a la Biblioteca de Lleida, ens fa propostes molt, molt interessants. Vull dir, és una persona que l'hàbit de la lectura el té arraigadíssim i que ha dit, escolta, anem a fer un recull de llibres per llegir a l'estiu. I jo li vaig dir, escolta, tu els teus ja te'ls has acabat? I em va dir, no, mira, jo encara tinc una pila de llibres pendents. Saps què passa? Que saps com els que mengem amb els ulls, que després no t'ho pots acabar? Doncs l'Anabel fa el mateix. Veu llibre que veu, llibre que diu, no, mira, me'l poso a la pila per seguir llegint. Anabel Ramos, què tal? Bon dia.
13: Molt bé, molt bon dia.
1: Tu llegeixes més que temps tens per llegir. Vull dir que
13: acaparo més llibres.
1: Això, t'enamores de llibres, sí. Aquest me'l llegiré després, i després l'altre.
13: Acaparo més llibres dels que puc absorbir o llegir. El que passa que... Bé, jo a la biblioteca n'agafo molts llibres i després també quan vaig a llibreries o vaig a presentacions de llibres o vaig a una ciutat i entro en una llibreria m'acabo comprant també un llibre. Què passa? Que aquests no són moltes vegades els que queden a dalt de tot de la pila, sinó els que queden a baix. No. I llavors ara aquest any he decidit, aquest estiu faré... recuperaré aquests pendents de llegir i els intentaré llegir.
1: Ah, clar, perquè clar, depèn d'on els col·loques a la pila, arriben més d'hora o menys.
13: Sí.
1: Perquè clar, els de baix sí. Costen de que pugin, perquè clar, sí. Sempre em vas afegint a sobre.
13: Exactament, vaig afegint a sobre.
1: Has de tenir
13: un ordre. Aquest és el propòsit, el meu propòsit aquest estiu és llegir els pendents de llegir i no comprar-ne cap més. No sé si ho aconseguiré, però ho intentaré.
1: A nivell informàtic, com s'omple i es buida una pila, té dos noms, FIFO i LIFO.
13: Ah.
1: Sí, FIFO és first in, first out. El primer que entra és el primer que surt.
13: Val, clar.
1: És una pila lògica. Que representa entre per baix i va pujant, però sí. No pot entrar per dalt, només pot entrar per baix, per tant va pujant dalt. I l'altre és LIFO, que és last in, first out, que aquesta que sí que és una pila de damunt de la tauleta de nit,
13: sí.
1: Que tu vas apilant i clar, l'últim que poses queda dalt de tot. És el primer que miraràs?
13: És el que me passa a mi. Eh? Això és el que me passa a mi, aquesta última cosa que has dit.
1: Pues, amb estructura de dades informàtiques, hi ha aquestes dues maneres de tractar una pila.
13: Sí.
1: Bé, doncs anem a descarregar, anem a descobrir quins llibres tens pendents a la tauleta de nit i que cauran aquest estiu sí o sí. A veure.
13: Mira, el primer de tots és Canto jo i la muntanya balla, de la Irene Solà. És una novel·la breu, que ha tingut moltíssim recorregut, que ja fa, me penso que 5 o 6 anys que es va publicar, que me la vaig comprar de seguida que va sortir, perquè tothom em va parlar moltíssim i em va parlar molt, molt bé, però jo doncs, l'he anat deixant i encara no l'he llegit. I
1: abans
13: serà que caurà. Què?
1: Quants llibres m'has portat?
13: Pendents... Només he fet una selecció de 5.
1: Ah, val.
13: Només he fet selecció de 5.
1: Però és més llarga.
13: Sí. Però bueno, són aquests els que me vull llegir aquest estiu.
1: Vale.
13: dels pendents. Aquest Cantó jo i la muntanya balla, de la Irene Solà, que és una novel·la coral i molt poètica, on qui prenen la paraula o qui són els protagonistes no són només les persones, sinó també la natura, els núvols, els animals, les muntanyes. Mm. I bueno, és un relat sobre la vida, sobre l'amor i sobre el pas del temps als Pirineus. O sigui que tinc moltes ganes de llegir-la. És una experiència diferent, de lectura diferent, crec. Anem amb un altre tipus de registre total. Jo sóc bastant eclèctica, igual que la música m'agrada de tot. Amb la literatura em passa el mateix. La següent proposta és Les calces al sol, de la Regina Rodríguez Sirvent, que és una escriptora que va publicar aquesta novel·la fa un parell d'anys i va tenir un èxit bastant rotund. Mm. És la història sobre una jove que marxa a l'estranger per fer d'au pair, de mainadera, i tot el que li passa amb aquesta experiència vivint allà, no?, als Estats Units.
1: I d'on és ella?
13: Ella és catalana, la Regina Rodríguez Sirvent, que ara ha publicat un altre llibre.
1: Està escrit en primera persona?
13: Sí, sí, sí.
1: O basat en experiència pròpia?
13: No ho sabem, això. No ho sabem.
1: Val.
13: Això ho haré d'esbrinar, a més, perquè com que no me l'he llegit no t'ho puc dir. Uh-huh. És una lectura molt fresca, agradable i perfecta per desconnectar l'estiu. Crec que m'anirà molt bé.
1: Bueno, és una d'aquelles novel·les també que fa anar les tècniques modernes de captar amb el títol.
13: Sí.
1: Perquè sona al final el títol, escolta, a veure què és això.
13: El dibuix de la coberta també està molt bé. Uh-huh. L'altre que me vull llegir és La ciutat de les luces muertes, de David Uclés, que jo David Uclés el vaig conèixer per la península de les cases vacies, que ha sigut també un èxit total, i ara va publicar i va guanyar el Premi Nadal amb aquest La ciutat de les luces muertes, editat per Destino, que és una novel·la, jo crec que recull una mica la seva essència de realisme màgic, una mica de fantasia amb la ciutat. Està ambientada a la ciutat de Barcelona i allà construeix el David Uclés un món, diguéssim, que surt d'aquesta mateixa ciutat, no? O sigui que la ciutat ja és un personatge i a més passen coses fantàstiques. Tinc moltes ganes també de llegir-lo perquè m'ho vaig passar molt bé amb La península de les cases vacies i aquesta és una altra oportunitat.
1: També us dic que en aquest llibre, La ciutat de les luces muertes, a la portada surt ja era un edifici o un centre icònic, però a més encara ho ha estat més, després de la visita del Papa a Barcelona.
13: Ah, sí.
1: Surt la Sagrada Família.
13: La Sagrada Família.
1: Entre d'altres coses, però clar, se te'n van els ulls. És curiós com la forma, l'edifici de la Sagrada Família ara ja ens l'han fet tan nostre. No per aquesta darrera visita del Papa, si vols, però és icònica.
13: És molt representativa.
1: Sí. La ciutat de les luces muertes. Sí. Premi Nadal 2026, no?
13: Sí. I el penúltim seria Amèlia de les Camèlies, que és el títol que li ha donat Edna Miró, que és una autora de lleidatana, una usuària, molt usuària de la Biblioteca Pública de Lleida, a més, que ha escrit la seva primera novel·la amb 25 anys, que s'hi titula així, Amèlia de les Camèlies. Què ens explica Amèlia de les Camèlies? Doncs la història d'una noia que viu a Barcelona, que va estudiar a Barcelona i que viu a Barcelona, i tot el món aquest més cultureta, més una mica més snob, més com viuen la gent d'aquesta edat, no? D'aquests cercles així més literaris i més bohemis, diguéssim, la ciutat. Tinc moltes ganes també perquè va fer la presentació a la Biblioteca Pública de Lleida, es va parlar molt bé d'aquest llibre i és un dels llibres que me vaig comprar i que vull llegir.
1: 25 anys té
13: 25
1: ella.
13: Anys té ella.
1: Ah, té ella, no? Té que ha tardat 25 anys.
13: No, ella té 25 anys i ha publicat aquesta seva primera novel·la.
1: Aviam, jo sé que amb això no hi ha una norma ni hi ha una edat, Però 25 anys avui en dia per escriure un llibre em sembla relativament jove.
13: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Insisteixo, eh?
13: Que és una noia que està, molt, està formada en literatura comparada a la universitat, està fent ara el doctorat, uh-huh. i sempre ha estat molt envoltada de literatura i d'escriptura, i llavors, bueno, pues la seva manera de publicar. I l'últim...
1: A veure, el darrer.
13: Si em dóna temps, perquè ja, és que aquest ja no hauria d'estar amb aquesta pila, perquè ja me l'estic acabant.
1: Ah, home, pues
13: perquè és una de les coses que vaig proposar. Aquest és el primer que acabaré. Se titula Cauterio. L'autora és Lucía Ligmaer i és una novel·la que té dues veus, diguéssim, una d'una protagonista actual d'ara mateix, del 2020, per exemple, i una altra protagonista del 1500 que està vivint a Estats Units, aproximadament. Llavors, bueno, fa tota la seva... Fa aquestes dues, amb aquestes dues veus va jugant i va explicant-nos les històries de dues dones que tenen vivències similars, però amb dos espais i temps totalment diferents. I bé, a més...
1: Però no és ciència-ficció, no? És com
13: no.
1: La casita
13: no
1: del lago o això, que viatgen en el temps les cartes,
13: no.
1: I això, no?
13: No.
1: Val? Bueno.
13: No. I ja està, jo crec que Déu-n'hi-do si llegeixo tot això.
1: No, tens feina,
13: això.
1: Tens feina, sí. Tu com ho fas?
13: Com ho faig?
1: Com ho fas? Fas fora tothom de casa? Deixeu-me, que és la meva hora de lectura.
13: No ens faig fora, però me tanco a l'habitació, sembla un adolescent. Me tanco jo a la meva habitació i dic, feu lo que vulgueu.
1: Bueno, el primer serà aquest, Cauterio. Aquest és el primer que caurà, aquest ja el tens al mig.
13: Ja el tinc mig acabat.
1: Bueno, Amèlia de les Camèlies, de la Edna Miró. La ciutat de les luces muertes, del David Uclés. Les calces al sol, de la Regina Rodríguez Sirvent. I el Canto jo i la muntanya balla, de la Irene Solà. Són les propostes. La Anabel les llegirà perquè ho té pendent, però són les propostes que et fem, si tu en vols aprofitar algun, i després ens el comentes.
13: Exactament.
1: Anabel Ramos, com sempre, un plaer, gràcies.
13: Moltes gràcies, adeu, bona setmana.
1: Bona setmana, a més, recordem, jo sempre dic, o el gel tòpic, a la platja o a la muntanya, quan vas de vacances per llegir, és que ho pots fer a casa també, baixar al parc quan no faci massa calor, si t'has d'esperar per veure si passa el tour i que hi vas amb molt temps d'antelació, doncs busques una ombreta i el llegir també. En fi, sóc el Ricard Álvarez, va, que són les 2:00 p.m, en 20 minuts el Sergi Tor et posa sobre la taula tota l'actualitat amb dades i de manera ben estructurada perquè estiguis al dia de tot plegat. Demà és divendres ja, i tornem a les 12:20. Fins llavors, que acabis de passar una bona tarda de dijous.